0: patates i ous. La porca està trista i nosaltres contents. Ja no passarem gana per un quant temps. Ja no passarem gana per un quant temps. Poseu-hi unes grelles i un bon suport. Feu una gran foguera d'alzina i pi. Costiu-lo xisclarà, senyal que no és ben mort. Fanyeu-vos a que bufa vent de garbí. Quan no li quedi un pèl, feu-li un gran tall al coll. I amb la sang que li ragin ompliu un doll. I amb la sang que li ragin ompliu un doll.
1: Kontzertuaren bigarren atalean, Pide la Serra igo zen eszenatokira.
0: Ja de panxa en l'aire el col·loqueu, amb la daga més fina obriu-lo en canal, netegeu-li els budells i tot el que hi trobeu, talleu la carn rosada i poseu-la en sal. La porca està plorant, nosaltres rient,